0: la més tibresa. Orquis, ja estic exardi, sí. Orquis, la més tibresa. Orquis, vas clirar.
1: Està orella, l'emene, que està colpa, l'emene. Està mistíria, l'emene, que estis facis, l'emene. Està uisca, l'emene, està cigara, l'emene.
0: Orquis, t'hi miro i... Orquis, a tot el diàleg. Orquis, t'hi cocaïna.